Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
2: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i això a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redactar

0: Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies als suports d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. Els subs tenen, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment, hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
3: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, es poden donar noves formes de mobilització.
2: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Tumult Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: ¡Atención!

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: El telèfon em va molt lent. Crec que ha arribat l'hora de comprar-ne un de nou.
6: I si proves de reparar-lo? O comprar-ne un de recondicionat?
7: Davant la situació global d'emergència climàtica, és important adoptar hàbits de consum més responsables per tal de reduir la petjada ecològica. Valorar si realment necessitem comprar un producte, consumir productes i serveis de proximitat o practicar l'economia circular, reparant les coses que es fan malbé i donant una segona vida a aquelles que ja no ens fan servei, són només alguns dels exemples que poden marcar la diferència.
5: Com si fos nou.
7: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquí escoltes tots els impactes.
1: Ripollès FM.
0: Enjoy.
2: Estan passant coses al meu

fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: 11. Vipures FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
4: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%. L'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials, i per tant crec que és rellevant aquesta xifra.
3: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó, després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona, i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
2: Notícies.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: powerful disco machine.
1: Aquesta és la teva ràdio.
2: Ets de Ripollès FM.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: Michael Schulze.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
3: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar, amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
2: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Jordi Casas no recorda que a aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut.

Senyores i senyors, ladies and gentlemen, benvinguts un dia més a Hit Parade, aquest programa que recupera la música dels 70s, 80s i 90s. Bé, sóc plenament conscient de que cada vegada hi ha més gent, que òbviament es fa una miqueta més gran, i que passa d'aquest pop d'actualitat avorrit i gaudeix disfrutant d'aquelles cançons que ja no existeixen, que formen part d'un passat. I bé, aquest programa es dedica a això, a recuperar aquelles grans cançons. Molt bé, salutacions de Jordi Casas, benvinguts a Hit Parade. Avui començarem amb un tema mític d'una gent que m'aprecio molt perquè aquesta cançó la vaig presentar com a novetat a la cadena 13 i, a més, el més important, és que una vegada a Blackpool, a un lloc a Lancashire, Anglaterra, doncs vaig anar a un estudi a enregistrar una cançó que em van encarregar i era l'estudi del senyor Sykes, en pau descansi, el pare d'un dels membres de Whitesnake. Un estudi brutal, ple de discs de platí, de fotos de Whitesnake, que van ser número 1 a finals dels 80 amb això que es deia Is This Love, Whitesnake.

gallina de pell per aquesta cançó de Europe. Això es deia Carrie, els creadors del The Final Countdown, directament des de Suècia, amb una cançó, el The Final Countdown, que posarem una miqueta més endavant. I a més és molt cert allò que va dir algú, que les bandes de hard rock, de heavy metal, eren els que feien les millors balades. Això ho demostren també des d'Alemanya els creadors de Still Loving You. Són Scorpions, amb això que es deia Wind of Change, vents de canvi.

Una cançó una mica premonitòria. Europe, the final countdown, directament des de Suècia, amb el final del compte enrere. En aquest cas, per l'Europa tal i com la coneixem. Senyores i senyors, us continua fent costat Jordi Casas. Això és Hit Parade, recordant temes de l'any de la Maria Castanya. En aquest cas, la música dels Bon Jovi. Aquest és un dels temes en els quals, entre borratxera i borratxera, he sentit a la gent que més desafia. Atenció, Living on a Prayer, recuperant aquest número brutal de

que malauradament ens va deixar ja fa algun temps, un home doncs que va ser capaç de crear grans cançons com aquest Jump, un tema amb uns sintetitzadors brutals. I bé, de fet, una de les cançons que sempre que he punxat 80s m'han demanat més. Van Halen, Jump, donant pas a Atenció, Gent Dura, per un dels temes més comercials d'ACDC. Això es diu Thunderstruck.

aquesta gent eren els reis del maquillatge, es deien Kiss, el petonet, Estoy Enfermo, per aquesta cançó que es diu I Was Made For Loving You. Vaig ser creat per estimar-te. Un tema que ara mateix dona pas a un noi britànic que és d'origen grec. Bé, era d'origen grec, perquè fa alguns anys que malauradament ens va deixar Georgios Kyriakos Panayiotou, més conegut com a George Michael, per això que es deia Faye.

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

Molt bé, senyores i senyors, això és Hit Parade. Us continua fent costat Jordi Casas amb aquella música dels 70s, 80s i 90s. I ara mateix, escoltant una d'aquelles cançons que vosaltres, que ara mateix possiblement sigueu mares, éreu noies molt joves i éreu autèntiques fans a començaments dels 90 de Chesney Hawkes, un home que cantava això de l'única i única, the one and only, tema que dona pas a un clàssic dels 80, que precisament em va fer molta gràcia escoltar en uns grans magatzems a Tailàndia. Eurythmics, Annie Lennox, Dev Stewart, això es deia Sweet Dreams Are Made of This, Eurythmics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, són la una, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorial en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, usted que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
1: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
2: ...idees de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
1: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.
3: ¡Atención!

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM parlem de psicologia, eines per cuidar la nostra salut mental, amb la doctora Brenda Montañés.
4: Parlem amb la Brenda Montañés, que és doctora en psicologia i neuropsicòloga i professora, a més, de la Universitat de Vic. Bon dia.
5: Bon dia.
4: De què parlarem en aquests espais, Brenda?
5: Mira, aquest espai va dedicat a intentar cuidar una miqueta la nostra salut mental, com a través de la ciència ficarem consciència per cuidar aquest benestar emocional. Avui, per començar, m'agradaria fer un espai més general de què és la salut mental. La salut mental no només és l'absència de malestar, no? Moltes vegades em trobo que consulta arriben molt tard, quan ja tenim problemes que s'han cronificat molt i és molt més difícil de treballar. No és, com deien, l'absència de malestar, sinó és aquest benestar holístic, de tenir aquesta connexió sentit amb tu mateix, de trobar l'equilibri entre el ser i el fer, entre les exigències i les responsabilitats del dia a dia, i trobar un sentit de per què fem les coses. Crec que són els tres pilars que fomenten aquesta salut mental. Cuidar la nostra salut és un procés de cura diària, no és una forma puntual, és com qui vol anar al gimnàs i entrena cada dia, en què ho fem un cop al mes, no serveix. Moltes vegades em trobo això, quan venen a consulta i ho treballem, es pensen que vinguent un cop és suficient. I és un procés de dia a dia, de constància, i que requereix de cuidar-ho molt. Com podem identificar, doncs, quines són les senyals de que la nostra salut mental no està anant en bon camí, o que potser necessitem ajuda o que hem de treballar-hi? És molt freqüent, doncs, presentar molts problemes psicosomàtics, mals de panxa molt freqüents, mals de cap, fins i tot, doncs, dolors musculars, tensions. Em trobo sovint que arriben persones, doncs, que han passat per 1000 metges, que no han trobat un diagnòstic, que no han trobat una solució, i al final el problema va més enllà, és algo més que li diria jo que és un problema que el teu cervell està malalt, no? Que és com l'ordinador central que ho gestiona tot. Aquí també ens trobem, doncs, dificultats per concentrar-nos, més irritabilitat, que estem de més mal humor, que saltem a la mínima, que ens costa més dormir, que anem en pilot automàtic d'un lloc a l'altre, que els problemes ens aborden, que no prenem consciència i que ens exigim molt. Llavors, jo diria que quan veiem que això ens està afectant el nostre dia a dia per fer les coses, ja que tots tenim mals moments, però el problema està o rau quan ens afecten el nostre dia a dia i no ens deixa fer les coses que voldríem fer. Per tant, aquí és on podem de començar a cuidar-nos, i per mi és fonamental parlar de salut mental. Els tres pilars bàsics seria un bon descans, perquè sabem que a través del son és on es regenera el nostre cervell i ens dona recarregar aquesta bateria o aquesta pila mental que tenim. A través d'una bona alimentació, una alimentació variada, rica, se sap cada cop més, doncs, aquesta relació entre la ment i el cervell. I com sabem que principalment la majoria dels neurotransmissors que ens arriben al cervell es fabriquen al nostre intestí, per tant és molt important aquesta alimentació, i fins i tot també l'activitat física. Per mi, l'activitat física és la medicació número 1, és aquesta alliberació de neurotransmissors que ens fan bé al nostre cervell, ens ajuden a sentir-nos bé nosaltres mateixos, no? Aquests tres pilars són molt importants que estiguin bé per poder treballar més enllà, no? Si un d'aquests tres flaqueja, ja no podem parlar de salut mental. També és molt important l'entorn en què ens nodrim, no? Les relacions del dia a dia, persones amb qui passem, familiars, amics, companys de feina. Tenir un entorn positiu amb persones, relacions sanes, també ens ajuda a tenir una bona salut mental. I també, doncs, aquest propòsit, el cervell ha de tenir un sentit, una etapa vital en què, per què estic fent això? A vegades sovint ens trobem perduts o persones que tenen depressió, és perquè el seu cervell no troba un sentit al que està fent. I a vegades l'hem d'ajudar, l'hem de reconduir, li hem de donar. Això seria bàsic. I ara us vull donar alguns tips perquè pugueu treballar el vostre dia a dia per anar en aquesta línia de cuidar la salut mental. Per mi, a part del que hem comentat fins ara, seria molt, molt important dedicar un espai de silenci cada dia, un espai de no fer res. És suficient en 10, 15, 20 minuts. 20 minuts seria l'òptim de dir, deixo que el meu cervell divagui, deixo aquests pensaments que m'aflorin, perquè sovint estem connectats a xarxes, a una sobreestimulació, que no deixem que el nostre pensament aflori. I aprendre a pensar, a veure quins són aquests pensaments que tinc a darrere, és aprendre a identificar què és el que em fa sentir bé. Per tant, importantíssim dedicar un espai a no fer res, a simplement ser i deixar aflorar aquests pensaments, perquè a partir d'aquí podrem veure què ens passa, ens podrem escoltar i agafar la realitat de cara. Després, intentar, doncs, no procrastinar i dedicar espais de qualitat i no de quantitat. En aquesta mateixa línia, doncs, vivim una època del multitasking, no? De fer més per sentir-nos millor i intentar, doncs, al revés, fer llistes, intentar fer menys. De 10 coses que he de fer avui, en faré 2, en faré 3, de prioritzar el que puc fer. I, finalment, també podem fer un exercici diari, que seria, a vegades no sabem el que volem, no? Moltes vegades em trobo consulta que els dic als meus pacients què és el que tu necessites, què és el que vols. I a vegades no saben la resposta, em diuen, no ho sé. I està bé no saber-ho. Almenys començarem a saber què és el que no vull, segur. Escriure diàriament o fer aquest pensament, a vegades no cal ni escriure'l, en canvi que sembla que l'escriptura és molt terapèutica, segur del fer una revisió de com ha anat el dia i què és el que no vull a la meva vida. De fer aquesta neteja. Perquè hi ha molts pensaments, moltes relacions, moltes actes que fem o que seguim fent dia a dia i que ja no necessitem. Això m'ajuda, doncs, a definir la meva brúixola interior. Doncs, per acabar, m'agradaria, doncs, recordar que la nostra salut mental és com un jardí, que si tu el cuides, el regues amb amor, amb estima, amb paciència i amb habilitat, afloren moltes flors. Però si tu et desconnectes, no li dones descans, no tens paciència perquè neixin aquestes flors, és quan emmalaltim. Si necessiteu més ajuda, em podeu trobar al Centre Pren, a Sant Joan de les Abadeses o a Can Demano.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

actif en effectif.

0: comença a viure.
1: Escolta'ns a la xarxa i per tot el món.
2: RipollesFM.cat.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Disculpa.
3: Sí?
2: Teniu càpsules de cafè?
3: Sí, són un altre passadís i gràcies per parlar-me en català. Així el puc practicar.
2: Gràcies a tu. Quina bona atenció.
4: L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català a l'empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques.
3: Gràcies, fins aviat.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Yo, what's up, guys? This is Ugel. Hi, I'm John Carter.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació.

0: creació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
2: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. La tercera que han mantingut aquests darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. La consellera Riubó admet que la demanda salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 que han fet els sindicats no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats doncs fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
3: Els sindicats no veuen bé la proposta que ha posat sobre la taula d'educació perquè no té caràcter universal i anuncien noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
3: Com sentien, han quedat per negociar dimarts vinent, justament també hem parlat de noves mobilitzacions coincidint el dia 10 de juny amb els exàmens de selectivitat i la visita del Papa. Per cert, que Educació incrementa en prop de 5.000 places noves FP per al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternatiu. I un altre dels temes del dia, els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros d'aquests diners. 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda. L'oposició assegura que aquests pressupostos són, diuen, idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern Esquerra i Comuns de fer perdre el temps al país. I desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel dia 27 de maig i el 5 de juny, que coincidia amb aturades de 200 convocades a tot Catalunya, segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres. En un comunicat han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública per posar en marxa un procés de mobilització.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Yo, hey, check this out!
3: Si encara

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
4: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
3: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
3: I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al Polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró, 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Creus que podrem anar a sopar?
6: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
7: El canal Empresa és el web de la finestra.

0: Treta única empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: What's up? It's Doja Cat.

0: Ripollès FM. Your radio. On sents la música. Són les 5. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
4: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
3: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
5: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer. I aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
3: Creu Roja. Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hi, this is Bruno Mars.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
3: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
4: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
2: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'hi han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fons a la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
3: Ripollès!

0: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
1: Ets a Ripollès FM.
2: Your radio.
1: On sents la música.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Λευς Πουί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
4: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: I l'AP7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits a la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè de fet és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys i en la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: I'm not a dreamer. I és que no sóc cap somiador. Amics, amigues, senyores i senyors, què tal com estem? Benvinguts a una nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia. Des d'aquesta emissora de ràdio i des de les diferents dones que la mateixen, arreu de Catalunya, també al Principat d'Andorra, des de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
1: Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45.
0: Anem directament cap als 90 amb Alexia i això que es diu Number One.

0: Pasta, una de les habituals, veus de l'Italo i Eurodance dels 90. Alessia Aquilani, més coneguda per Alexia. I això que hem escoltat, una cançó doncs, que també s'inclou dins el seu repertori, Number One, directament des d'Itàlia, Alexia. Més cançons, més Beat 45.
1: Els 70, 80 i 90 a Beat 45, amb Josep Lloret.
0: I anem tot seguit a retrobar-nos amb el funky més potent i brutal que recordem ara mateix directament des de New York amb una gent que es feia dir Escape, la formació de Randy Muller i el mateix Tommy McConnell. Això es diu Let's Celebrate. I sona bé. Atenció perquè tot seguit arribarà una de les bones dels 80 amb Tension i el E-Mine.

0: Hem de reconèixer que els italians varen ser autèntiques bombes de l'Eurodance més brutal també en els 90. Ho varen fer amb l'Italo Disco en els 80 i no es varen quedar curts llavors. Aquesta banda italiana, com no podia ser d'altra forma, Systematic, i això que hem escoltat, I Got The Music. Immersos, doncs, en el record, en recordar i donar vida a aquelles cançons que varen ser èxit.
1: VIP 45.
0: Ara mateix retrocedim en el temps i ho fem amb el gran i conegut Mico Mission. Avui recuperem aquest 2 per l'amor. 2 for love.

0: I és el que volem i intentem fer. Recordar aquelles cançons dels 70, 80 i 90 que més ens varen marcar. Pocs ho fan. Però a la vegada, per recordar cançons com aquesta, sempre és maco, doncs, poder recordar les cançons d'aquest home que arribava des del Regne Unit i que es feia dir, o es deia ell, William Nair, més conegut per W. La cançó que hem escoltat, Dancing with an Angel, ballant amb un àngel, com no podia ser d'altra forma, esclar.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: És cert, eh? Quins records recuperem aquí en el VIP 45. Esta vegada jo que t'ho sorprès, mira. Amics, amigues, som nosaltres, des de la ràdio, com sempre, recordant aquelles cançons que tant i tant ens agraden i que tant d'èxit varen ser. Vaig tinguer oportunitat de presentar-la com a novetat. Pocs ho poden dir. Era molt jovenet, jo. Night Stranger Band amb Street Heat. Segueix recte i no miris enrere. Va, som-hi!

0: 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: Molt bé, i nosaltres doncs seguim endavant. Immersos doncs en aquest bloc d'èxits, aquí en el Vic 45, ara mateix, amb els KJ Quartet. I recuperem una cançó dels 90, molt poderosa de més. Hold That Sugar Down. És la cançó que ara sonarà. Atenció, perquè després arribaran més èxits per acabar d'escoltar el temps d'aquesta edició del Vic 45.

0: Vic 45 amb Josep Lloret. Let's go, Lloret. Come on, let's go. Tot un clàssic.
1: I amics, amigues, d'aquesta manera arribem ja al punt final d'aquesta edició del Vic 45 i ho fem amb una de les cançons i produccions del gran Patrick Conley. Un Patrick Conley que ens va deixar llegats musicals juntament amb Sylvester, com aquesta que ara mateix escoltem. Don't Stop. Us emplacem, doncs, aquí, en aquesta sintonia, des d'aquesta emissora de ràdio, a una altra edició del Vic 45. Que sigueu feliços, que vagi bé. Ja ho sabeu, aquí el ritme mai s'atura.

0: Doncs sí, aquesta ràdio de la bona és aquesta emissora tan bona que tant i tant us agrada escoltar, i també aquest programa que també us agrada escoltar per aquesta música francament brutal dels anys 70, 80 i 90. Sempre posem una mica més de 80s, 90s, perquè els 70s, oi, senyor Casas Major?
1: Sí, queden molt enrere.
0: Queden bastant enrere, no? Ja queden... I lo dels Beatles ja és allò per persones una miqueta ja d'avançada edat i sense... I bé, que aquí estem, salutacions de Jordi Casas. Aprofito ara que sóc jove per presentar aquest programa arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia, també a través del podcast de iVoox, Spotify, Apple Podcast i també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i al Gironès, també a l'Osona, a Vic, a Manlleu, a Gurb. També saludem a la gent del Baix Llobregat, a la gent que m'escolteu des del Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages, hola Bages, també a l'Anoia, també a Lleida, Terres de Ponent, Terra Ferma, Terra de Cargols, i també directament saludem a Andorra, a Formentera i Guisa, Ses Illes, a Sitges, a la comarca del Garraf i també al Baix Penedès, a la província de Tarragona, a Cunit, a la Costa Daurada. Doncs res, com és habitual, avui encetarem directament el programa amb una d'aquestes grans cançons que ens té preparades un dels grans DJs i productors des dels anys 80. Ell es diu Caco Martínez. Caco, què tal?
2: Hola, nois i noies, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. La música no mor mai, només viatja per l'espai i el temps. El track que escoltarem avui ens mostra una vegada més que les grans cançons són per sempre. Parlem del gran èxit Heat Over Heels de la banda britànica que va formar part de la New Wave, Tears for Fears, fundada el 1981 per Roland Orzabal i Kurt Smith. Una cançó que ens parla sobre obsessió amorosa, vulnerabilitat emocional i el desconcert que produeix enamorar-se profundament. Som-hi!

li agradava moltíssim el meu amic Benny de Barcelona, el Benny de Rofes. Gran cançó de una gent que es diuen Simple Minds, tenen grans temes com Life and Kicking o aquesta que es deia Don't You Forget About Me. I ara una mica de Paisley Park amb Prince Roger Nelson i aquesta bonica cançó que segurament recordeu. Una bonica cançó que va ser número 1 i es deia Kiss.

0: Kiss.
1: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
2: Jordi Casas.

cançó que es deia Ballant al sostre, Dancing on the Ceiling, any 1986. Quina alegria, eh? Hi havia els anys 80, no com ara. Molt bé, seguim els anys 80. Sóc en Jordi Casas, al front de Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Ara amb una gran banda que recuperarem amb un tema que va ser número 1 a l'època. Prefab Sprout, amb això que es deia Car.

Flash, extret d'un tema dels anys 70 de My Fat and My Fatten and Whitehead, una cançó que es deia Ain't Stopping Us Now i que va aprofitar amb 20 d'any Joan Pau Descansi, un home que va cantar tota la cançó des dels aguts fins al que idea, amb aquesta veu tan potent. Ma qual idea, Pino Danjo, donant pas ara mateix a un noi que conec bé, és de Roma, va néixer a Roma, té actualment 71 anys i es diu Luis Romano Pérez Belmonte perquè té una mica de descendència espanyola. Molt bé, aquí tenim el gran Gary Lowe, que als seus 71 anys encara fa mal. Quina

si fos ahir, no? Quan aquesta... Guiu, guiu, guiu, guiu. És que teníem un amic que es deia Gavarró Guiu i semblava que el tema digués Guiu, no? I sempre ens n'enfumíem. Però ara, ara aquest home està bé, eh? Vull dir, ben posicionat. Vull dir, ja no me n'enfoto tant. Una forta salutació, Joan i Amàlia. No, no, reggaetona. A-E-I-O-U. És l'abecedari en anglès, però també I-O-U. Today que tu amb Freeze, una banda britànica que dona pas amb una banda italiana i amb un noi

Simona. Un petit homenatge des del Hit Parade al que va posar la veu amb aquest Tarzan Boy, un noi que es deia

0: francament brutal, una de les cançons que més m'agraden, amb uns gossets al principi i ara mateix de fons, de Lieutenant Chris Lowe, de Pet Shop Boys. Això es deia Suburbia.
1: ¿Qué pasa tú?
0: Doncs no res.

0: Doncs sí, això és Hit Parade i res, continuem a la recta final del programa. Recta final, encara queden alguns minuts per recuperar aquelles grans cançons que van marcar certes èpoques i que segurament recordareu, doncs, amb aquella nostàlgia innata que ens succeeix a tots quan escoltem aquelles grans cançons. Donem la benvinguda a un home de ràdio. Ell és Esteve Llop. Esteve Llop, benvingut, com sempre, a Hit Parade.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Avui viatgem cap a l'any 1992, però de fet és una cançó que al nostre país va sonar sobretot al 1993. Una cançó d'un estil musical gairebé inclassificable. Es va anomenar Reggae Fusion, però també té, doncs, algunes restes d'Europop, de techno i de pop. Ens referim a la música del quartet suec Ace of Base. No tenien res a veure amb els ABBA, però just 20 anys després van aparèixer i van tornar a posar el nom de Suècia arreu del món. Es tracta de Ace of Base, una formació que no va tenir una vida efímera ni molt menys, perquè encara està en actiu, però és molt clar que l'èxit el van tenir amb aquesta cançó especialment, i després les coses ja van anar baixant una mica. Es tracta d'un single que va vendre més de 30 milions de còpies mundialment. Això són números molt grossos. Una cançó que avui dia l'escoltes, ja ho notareu, si no la recordeu ara mateix, i es nota una cançó molt, molt lenta, però va triomfar, i de quina manera, aquest All That She Wants.

mateix. Una vegada estava a l'estudi presentant les notícies de la cadena i van entrar els Ace of Base i em vaig equivocar al veure-la cantant. Algo impressionant. I'm a baby girl. Aqua. Directament des de Dinamarca, el país de Felix Luengo.

0: només en falten dos, el de Cuba i el de El Salvador. Que no falta de nada, eh? Res, es deia L'Eclic, això es deia Call Me, i és un d'aquells temes que havia presentat en el seu dia com a novetat, però és una cançó d'aquestes d'estar per casa. Molt bé, marxem. Salutacions de Jordi Casas. Jo mateix encantat de fer-vos costat a Hit Parade. També us diuen adeu al Caco Martínez.
1: Hola, amics!
0: I l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, marxem a ritme de Bum Bum, però no penseu malament, perquè és una cançó de finals dels 90 d'aquests creadors de...

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.